0: bailo.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident obliga a tallar la B20 a l'altura de Barcelona en sentit Nus de Llobregat amb desviaments senyalitzats per la via Favència. També hi ha un altre accident a la C12 a Maials amb un carrer tallat en direcció Flix. D'altra banda, continuen també les afectacions per obres a la C25 entre el Gurb i Muntanyola amb un carrer tallat en sentit Lleida i es registren retencions habituals a la B20 en direcció també Nus de Trinitat. I els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran aquest dijous davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau del Mar i Vent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà un total de 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un home ha mort a Empuria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut fer res per salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió d'avui apunta a un augment de la inestabilitat amb pluges i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir sobretot del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es podran superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara seran entre els 30 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maials, deixa un carril tallat direcció Flix. A banda, les obres a la B20, tant direcció Nus de Trinitat com Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. I en clau política, volíem dir als ministres Fernando Grande de Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però sí que rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons els testimonis del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i que els intents de reanimació dels serveis d'emergència no se li ha pogut fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carril tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carril tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i el Mas Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia. Donem inici al ple extraordinari del mes d'agost. Excusem l'assistència de la regidora Sonia Huertas. Passem al punt, que és l'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació de data 29/7/2026, que conté el text íntegre de l'acord comú de condicions del personal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. El que avui portem a aprovació és el resultat d'un
1: procés... Perdó, alcaldessa. Perdó, sí, crec que s'ha de ratificar l'urgència abans de començar la sessió. El segon ple extraordinari, hem de ratificar l'urgència de la sessió abans de comentar, portar el punt.
2: És una sessió extraordinària.
1: Correcte.
2: I vam fer comissió informativa, per tant no cal ratificar la inclusió a l'ordre del dia. No és urgent el ple d'avui. S'ha convocat en temps i forma.
1: Ja, s'ha convocat en temps i forma, però no s'ha convocat un ple ordinari. S'ha convocat un ple extraordinari. Així és la notificació que ens va sortir.
2: No. Senyor Regidor, tenim un acord en el qual se celebrarà un ple...

0: ho he convocat dilluns, que dimarts i dimecres són dies hàbils. Està convocat en temps i forma.
1: I la Junta també?
2: Llavors estem en un ple extraordinari o en un ple ordinari? És un ple extraordinari.
0: Ho he convocat en naturalesa extraordinària perquè l'acord del ple de periodicitat de premsa determinava que durant el mes d'agost no n'hi haurien sessions.
3: No, la proposta que vam aprovar el 2013 no determinava que a l'agost no hi hauria sessions. Determinava que el ple ordinari d'agost es podria suspendre. Per tant, oficialment el ple ordinari d'agost es podria celebrar perfectament dijous de la setmana que ve, com està establert, a no ser que l'alcaldessa el suspengués i tots entendríem la suspensió del ple d'agost per la tipologia de mes que és. Però clar, el que s'ha convocat és un ple extraordinari que implica, sí, d'acord, l'antelació amb la que s'ha convocat és la correcta, sí, però un ple extraordinari implica que no hi ha plecs i preguntes ni de regidors ni de públic, implica que es fa també en una hora diferent. No hi ha punt de, en l'ordre del dia no hi ha punt per plecs i preguntes de regidors de temes que no siguin, no hi és a l'ordre del dia, de temes que no siguin precisament del que ve l'ordre del dia. Per tant, entenem que aquesta excepcionalitat d'alguna manera s'ha de justificar, com a mínim justificar, encara que no es voti, com a mínim justificar.
0: Ho puc justificar, senyora alcaldessa? Aquest ple extraordinari s'ha convocat en temps i forma. Ojalà s'hagués pogut aprovar el conveni en el ple ordinari de juliol. L'acte de la mesa que proposa l'acord de condicions es va firmar el dimecres. Llavors, el mateix dimecres es va manifestar que el camí a seguir era fer una comissió informativa perquè estiguéssiu enterats i poguéssiu conèixer el temps de l'acord. I aleshores hem convocat aquest ple en temps i forma i això ha sigut una opinió i una responsabilitat meva que es faci així.
3: És que segueixo amb el mateix, ja em sap molt de greu estar amb aquesta qüestió, però clar, a l'agost hi ha un ple ordinari que no s'ha suspès, perquè efectivament no s'ha suspès. Tots donem per fet i tots tenim molt assumits que a l'agost no hi ha ple. Però el que vam aprovar el juny del 2023 no és eliminar el ple del calendari, és atorgar a l'alcaldessa la potestat de suspendre'l 8 dies abans, notificant-ho a tots els regidors, si així es considerava. No s'ha suspès com a tal aquest ple. Per tant, si avui estem ara al matí fent un ple extraordinari, entenem que és perquè hi ha una urgència especial perquè s'aprovi ara al matí, a dia 6, i no en el ple ordinari d'agost, que s'hauria de celebrar el dia 13, o que inclús es podria celebrar avui mateix, però que seria un ple ordinari avançat, no un ple extraordinari. I això és el que, amb la justificació del secretari, nosaltres no en tenim suficient.
0: Pot estar en desacord. Si es fos un ple ordinari, hauríem d'haver preparat l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. El ple anterior va ser el dia 31 de juliol. Aleshores, els treballs de confecció de l'acta, ara els fem ràpidament, però no garantien que aquest ple es pogués celebrar en temps i forma. Aleshores, s'ha celebrat una comissió informativa prèvia perquè estigueu totalment en coneixement del que era l'expedient. I el ple que es celebra, per cert, s'ha fet com a sessió extraordinària amb 2 dies d'anticipació. Sé, senyor Reyó, que no li treure de la seva opinió.
3: Insisteixo i comencem. El ple ordinari d'agost no s'ha suspès. Això no ha passat. Es va posposar el de juliol i en aquesta notificació de posposar el ple de juliol a l'última setmana es deia veient que o a la vista que a l'agost no hi haurà ple. Sí, però la notificació específica de suspendre el ple ordinari d'agost no s'ha fet. I en tot cas l'hauríem d'haver rebut ahir aquesta notificació perquè són 8 dies abans de la data prevista. Això també, simplement que consti en acte com l'anterior, jo crec que si es no vull incidir més, ja que consti en acte el desacord i ja està.
0: m'obligarà a fer un informe jurídic i ho rendiré a l'alcaldia. Ja està.
4: Iniciem, doncs. Bé, doncs, com deia, el que portàvem avui a aprovació és el resultat d'un procés de negociació llarg entre l'Ajuntament i la representació de treballadors. L'acord que tenim era, l'acord que teníem era el 2018, s'havia prorrogat automàticament el 2024 i el sindicat d'UGT em va presentar la denúncia per iniciar la negociació de nou. A partir d'aquí se celebren nombroses reunions entre sindicats i ajuntaments per consensuar el nou text. Durant aquest procés també s'ha demanat assessorament jurídic a la Diputació de Barcelona perquè revisés aquells articles que podien generar dubtes de legalitat. Un cop incorporades les observacions i finalitzades les negociacions, la Mesa General de Negociació va aprovar el text el passat 29 de juliol. El que fa avui el ple és donar l'aprovació definitiva d'aquest acord que tindrà vigència des de l'1 d'agost del 2026 fins al 31 de desembre del 2028. Després s'haurà de signar formalment i trametre al Departament d'Empresa i Treball perquè en registri i el publiqui oficialment. Vaig a fer una mica desglòs de les principals millores. És, primer, un acord estable fins al 2028, dona seguretat jurídica tant als treballadors com a l'Ajuntament, evita haver d'anar modificant condicions de manera constant, estableix una comissió de seguiment per anar resolent incidències sense necessitat de renegociar tot l'acord, més conciliació laboral i familiar, flexibilitat horària d'entrada i sortida, adaptació d'horaris per facilitar la conciliació, horari especial d'estiu per a les brigades per evitar treballar durant les hores de més calor, dret a la desconnexió digital, l'acord posa a les persones en el centre sense perjudicar la prestació dels serveis públics, regulació molt més clara del temps de treball, jornada, horaris, dedicacions, disponibilitats i hores extraordinàries, això evita interpretacions de diferents serveis, millora la compensació de les hores extraordinàries, no només regula quan es poden fer, sinó que prioritza reduir-les, permet escollir si es compensen econòmicament o amb descans, augmenten el temps de compensació segons si són festives o nocturnes, es premia el descans, però també es garanteix que els serveis extraordinaris quedin regulats. Millora de permisos, els permisos es regulen de manera molt més detallada, casos com hospitalitzacions de funcions, trasllats, lactància, exàmens, conciliació, etc. I en diversos casos es permet gaudir-los de manera flexible i fraccionada. Millora de la governança, es crea una comissió paritària amb reunions periòdiques, que això ens permetrà interpretar l'acord, resoldre conflictes, incorporar millores futures sense començar de zero. S'ha parlat molt de la jornada laboral de les 35 hores. Però crec que és important explicar-ho bé. L'any 2018, una part de la plantilla ja va passar aquesta jornada, mentre que d'altres col·lectius municipals van mantenir el règim diferent. Aquest acord contribueix a harmonitzar aquesta situació dins del marc global de negociació i ho fa perquè permet, perquè entenem que la conciliació no ha de ser un privilegi, sinó una política moderna de recursos humans compatible amb la garantia dels serveis públics. Aquest acord no s'ha fet per donar resposta a una única reivindicació. S'ha fet per actualitzar unes condicions laborals que en molts aspectes feia anys que necessitava una revisió. El resultat és un acord més actualitzat, més clar i més garantista, tant pels treballadors com per l'Ajuntament. Voldria fer un agraïment sincer als representants dels treballadors. Des del primer moment vaig demanar la màxima discreció durant tot el procés de negociació. Era conscient de que una negociació complexa i qualsevol filtració o especulació podia dificultar l'entesa. I aquesta discreció s'ha respectat. Sé que en moltes ocasions els representants sindicals van rebre preguntes o pressions per explicar com anaven les negociacions, però van mantenir el compromís i aquest compromís no era per altra cosa que per no generar expectatives que fins que no hi hagués algun ferm es poguessin explicar. Crec que això demostra responsabilitat per part de tothom i és just reconèixer-ho. També vull destacar un gest del sindicat del Cifetbol, que es va abstenir a la votació final. No ho va fer perquè estigués en contra de l'acord, sinó perquè, atesa la seva representativitat, van entendre que aquesta era la millor manera de reforçar la seguretat jurídica del procediment. És un gest de responsabilitat institucional que també crec que mereix ser reconegut. I abans de donar la paraula al regidor de Serveis Econòmics, voldria dir que aquest acord no mira enrere, mira endavant, dona estabilitat a l'organització, actualitza les condicions laborals perquè treballadors municipals puguin prestar un millor servei a la ciutadania. La conciliació no pot ser un privilegi d'uns, ha de ser l'objectiu compartit de tota l'organització, sempre garantint els serveis públics, i aquest és l'objectiu que ens ha mogut tant a representants sindicals com a govern des del primer moment. I ara, senyor Casajoana, li dono la paraula perquè expliqui la resta.
5: Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom, companys i regidors, govern i oposició, els representants dels col·lectius sindicals que avui són aquí presents, la resta de companys treballadors de la casa. Avui és un bon dia per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i ho és pels seus treballadors, per tots els seus treballadors, pel personal funcionari i pel personal laboral, i també per extensió, evidentment, ho és per tots els veïns i veïnes del municipi. Després de mesos de negociació, que tothom sap que hi ha hagut moments de dificultat i de manca d'entesa evident, i no és un fet que ens n'haguem d'amagar perquè el trajecte que hem recorregut ve de molt lluny, aquest govern, juntament amb els representants dels treballadors, hem estat capaços de corregir la situació i treballar colze a colze amb paciència i tenacitat per a l'elaboració d'aquest acord comú de condicions del personal que avui portem a proposta d'aprovació d'aquest ple. Un govern que aspira que se la reconeguin els encerts ha de ser capaç de reconèixer els errors del passat. I en aquest sentit, tots plegats amb bona voluntat i predisposició per a l'entesa, hem estat capaços de revertir aquesta situació en què ara fa uns anys ens trobàvem i hem arribat a aquest acord que, com deia l'alcaldessa, compta amb el suport explícit de tots els sindicats en representació a l'Ajuntament. I tot i que ja ho ha esmentat l'alcaldessa, aquí vull fer una pausa, un moment, per posar en valor aquest treball discret que s'ha fet. Aquest treball discret en què tant la banda de l'empresa com la banda dels representants dels treballadors hem sigut capaços de treballar sense tenir en compte les pressions que ens han arribat des de fora, siguin fidels al mandat que ens vam donar de treballar totes les coses internament, ja sigui la taula paritària o els diferents ens que s'han constituït per poder avançar en aquest sentit. I aquí jo he de donar especialment gràcies als companys de govern, als companys fins i tot del meu grup municipal i als companys de l'oposició en última instància, que poden estar molestos, i ho reconec, per no haver-se transmès tota la informació al llarg del procés de negociació, però crec que els resultats ens avalen. El fet de que avui estiguem aquí demostra que la feina s'ha fet ben feta i que si ho haguéssim de tornar a fer ho faríem exactament de la mateixa manera. Val? Per tant, gràcies per la paciència, gràcies per haver respectat els tempos de l'equip negociador i també gràcies a vosaltres per haver tingut aquesta consideració. Som aquí avui amb aquest acord que portem a aprovació. Dit això, han estat 12 sessions de taula plenària, entremig diverses reunions del reglament de la jornada de la policia local amb els representants de cada un dels treballadors, i aquestes 6 primeres reunions de la taula paritària van ser a final del 2025. Després es va encarregar un informe jurídic a la Diputació de Barcelona per petició expressa d'aquest Ajuntament, que ens va portar 6 mesos d'espera, i un cop rebut l'informe, unes altres 6 reunions amb aquest informe de la Diputació ja a les mans. A cada sessió s'han anat perfilant els detalls, corregint serrells, millorant el redactat i ajustant a la legalitat cada un dels punts que inclou aquest acord comú, segons l'informe de la Diputació i segons les instruccions de Secretaria i Intervenció. El resultat és el que avui presentem. Un acord vigent fins a 31 de desembre de 2028 que estén la jornada laboral de 35 hores setmanals a tota la plantilla municipal per a tots els col·lectius que fins ara feien una jornada més extensa, també inclosos. Aquest és un acord que incorpora, com hem explicat, l'avaluació de compliment i el rendiment dels treballadors, que actualitza els serveis extraordinaris i que depura allò que la Diputació ha dit que no tenia cobertura legal. I volem ser molt clars per evitar confusions o malentesos. Aquest acord no modifica els sous dels treballadors municipals. L'impacte econòmic d'aquest acord, al qual em correspon donar compte com a regidor de serveis econòmics, es concentra sobretot en els serveis extraordinaris en l'annex 2, en els preus unitaris i en l'extensió d'alguns supòsits que fins ara només s'aplicaven a una part de la plantilla. Per tant, aquesta aplicació de provisions, que no inclou, com deia, ni salari base, ni complement específic, ni complement de destí, l'aplicació d'aquestes provisions, prenent com a referència la mitjana dels serveis extraordinaris prestats en els darrers tres exercicis, té un impacte anual estimat de 20.000 euros. Això ho repeteixo perquè és, potser és complicat d'explicar i és complicat d'entendre. Si agafem el total, sense comptar les hores extres, però sí dels conceptes inclosos en serveis extraordinaris dels últims 3 anys, i ho extrapolem al 2027, projectant que farem aquest mateix número de serveis extraordinaris, sense comptar hores extres, l'increment de despesa són 20.000 euros, que no és una quantitat menys preable, però que és totalment assumible dins del còmput total del capítol 1 del pressupost, que correspon a sous i salaris. De fet, la despesa de serveis extraordinaris, la major part de la qual correspon a hores extres, va tocar sostre el 2023. El 2024 l'import va baixar i el 2025 aquest import va seguir decreixent. Per tant, podem parlar d'una tendència corregida i que hem d'estabilitzar, però en cap cas descontrolada. I amb les eines de control que s'implementen, com són que els caps d'àrea hauran de presentar un informe trimestral anticipant-se als serveis previstos i les mesures per reduir-los, així com retre comptes cada 2 mesos de les hores efectivament realitzades, estem tots convençuts que aquests serveis extraordinaris estaran continguts dins del que marcaran els pressupostos generals i el que convé aquest acord comú. En el cas de la policia local, l'extensió de jornada de 35 hores setmanals, que per ser precisos i curosos hauríem de parlar de 1.580 hores anuals, no ha de representar un increment estructural de cost ni d'efectius. I així ho deixa clar l'informe de l'inspector, que els companys regidors poden trobar, si no és que l'envisiar en l'expedient, a l'expedient del BPM, i que especifica que el servei es mantindrà i es garantirà amb la reorganització i la planificació i aquesta flexibilització del servei que permet aquesta instauració de les 1.580 hores anuals, que com podem entendre tots plegats, ens permet ajustar els quadrants i organitzar els serveis d'una manera molt més flexible que no pas amb un còmput setmanal, i es farà així i no pas amb més contractació i més hores extres. Per això l'aplicació d'aquesta nova jornada anual, això també ho posa l'informe, serà a partir de l'1 de gener del 2027, segons les circumstàncies que queden paleses en el moment del redactat de l'informe, que només hi havia 32 agents operatius de 40, 4 caporals de 7, 3 agents de 4, amb un total d'una mancança total de 12 efectius de la policia local. A més, el cos es troba actualment amb el seu pic de jubilacions en curs, i fer efectiu aquest canvi de còmput setmanal a un còmput anual d'hores implicava una complexitat elevada del recàlcul del quadrant. A més, els Mossos han implantat aquest canvi horari de les 35 hores, o les conseqüents hores anuals, des de l'1 de juny. Es va aplicar l'1 de juny, però retroactivament, des d'uns mesos més enrere, i això significa que tindran el cos de Mossos d'Esquadra una compensació d'hores entre els mesos de setembre i novembre, que encara farà que la mancança del servei que ofereixen els Mossos es faci més evident durant aquests mesos, que vol dir que s'hauran de compensar per serveis que ofereixi la nostra policia local. Per tots aquests motius, l'inspector va recomanar, i així ho ha recollit el govern, i així ho han acceptat la totalitat del cos, que aquesta implementació de la nova jornada horària anual s'implementi a partir de l'1 de gener de l'any que ve. També s'ha pactat el complement de productivitat per aquest any amb un import màxim de 1.050 euros per treballador, segons dictamini l'informe del cap d'àrea per cada un dels treballadors. L'import total final no significarà cap modificació pressupostària, això és important que quedi clar, ni cap increment de despesa capítol 1, sinó que es farà ús de les partides existents i no disposades en la seva totalitat al final de l'exercici. El model per avaluar la productivitat és el que inclou el conveni vigent. En el conveni vigent ja recull un model de productivitat, que és el que s'arrossega i s'incorpora en el model que avui portem a proposta d'aprovació, i s'incorpora transitòriament per vehicular legalment aquests 1.050 euros de productivitat que ara fa un segon feia esment. Hem pres el compromís de treballar conjuntament, governs i sindicats, empresa i representants dels treballadors, el nou model d'avaluació de la productivitat durant l'exercici que ve, el 2027, que ja ha de servir precisament per fer front a o per donar resposta a la productivitat prevista per l'any que ve. En definitiva, i per tot això que acabo d'explicar, la conclusió de la regidoria d'Hisenda és que l'impacte econòmic d'aquest acord és acotat, previsible i controlable, i s'ha de moure, o es mourà, vaja, dins dels límits de la massa salarial que fixin els pressupostos generals de cada exercici. Tornant a la valoració de llocs de treball, que abans l'he esmentat molt ràpidament, avui no estem parlant d'això, avui parlem estrictament de l'acord comú de condicions. La valoració de llocs de treball, que com bé sabeu es troba en la fase final d'estudi i valoració, si no canvia res, s'ha de portar a proposta d'aprovació al ple de novembre amb els pressupostos i ha d'entrar en vigor a l'1 de gener del 2027. Però repeteixo, avui no estem parlant d'això, estem parlant de l'acord comú de condicions. En última instància, com no podria ser d'altra manera, només em queda fer extensius uns agraïments. Agraïments començant pel personal de la casa que ha estat involucrat en tot aquest procés de negociació i d'estudi, com són intervenció i secretaria, director general, director de recursos humans i la resta de companys de govern, especialment a l'alcaldessa i al regidor de recursos humans, per la paciència i la confiança que han dipositat no només en mi, sinó en tots plegats perquè les negociacions arribin a bon port. I també els representants sindicals de Comissions Obreres, UGT i CIFEPOL per la feina feta, que tots sabem que no està gens fàcil, pel vostre temps, pel vostre compromís i per la vostra dedicació no només amb els treballadors, amb els vostres companys, sinó amb aquesta institució. Hi ha una frase que m'agrada molt per acabar que diu que fa falta coratge per alçar la veu i defensar el que un creu que és just, però encara fa falta més coratge per seure en una taula i saber escoltar. I això és el que crec que hem fet les dues bandes els últims mesos i els resultats els tenim avui. Així que gràcies a tots.
4: Gràcies, senyor Casajoana. Doncs el regidor de Malgrat ens mou. Té la paraula el senyor Serret.
6: Gràcies, alcaldessa, i gràcies per l'ús de la paraula. Bon dia a tothom, especialment als treballadors i treballadores que avui ompliu la sala i també aquells que ens escolteu a través dels mitjans de comunicació. Alcaldessa, en primer lloc, des de Malgrat ens mou volem deixar molt clar la nostra postura, deixar molt clar que sempre estarem al costat dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Ho hem estat des del primer dia i ho continuarem estant. Creiem que uns serveis públics de qualitat només són possibles si les persones que presten aquests serveis tenen unes bones condicions laborals. Per això sempre donarem suport a qualsevol millora que representi un avenç real pel personal municipal. No hi ha cap dubte sobre la nostra voluntat ni sobre el nostre compromís, i així ho hem demostrat en diverses ocasions. Així també ho hem traslladat als diferents representants sindicals. Ara bé, tenim també la responsabilitat de votar amb rigor i responsabilitat. I és precisament aquest rigor el que avui ens porta a abstenir-nos en aquest punt. No podem votar favorablement perquè considerem que aquest acord és millorable. Després de revisar el text, entenem que hi ha aspectes que podrien haver estat molt més ben resolts, aclarits o completats abans de portar-los a aprovació definitiva. És un acord que marcarà les condicions laborals dels propers anys i creiem que valia la pena esgotar totes les possibilitats de consens i de millora. Però sobretot, ens genera preocupació que els propis informes tècnics no siguin plenament favorables. L'informe d'intervenció i secretaria posa de manifest diverses observacions sobre determinats articles de l'acord, especialment aquells aspectes que poden afectar la seva legalitat o aplicació, i recorda que hi ha preceptes que podrien exercir el marc normatiu vigent. A més, l'expedient també incorpora l'assessorament jurídic de la Diputació de Barcelona, precisament perquè existien dubtes sobre la legalitat i l'aplicabilitat de diversos articles. Fet que va obligar fins i tot a sol·licitar també un informe específic sobre diferents preceptes de l'acord i que deixa a l'aire acords que avui s'aproven que depenen de circumstàncies que no podem contemplar i que potser no podran portar a terme aquest acord. Nosaltres no podem ignorar aquests advertiments. Quan els màxims responsables tècnics de control econòmic i jurídic formulen observacions, entenem que la prudència ens obliga a escoltar-los. Hi ha un altre aspecte, però, i que també és important per nosaltres, que volem posar sobre la taula. Malgrat ens mou, forma part del govern municipal. I tot i això, no hem participat en el procés de negociació d'aquest acord. I això li he traslladat en diverses ocasions. La documentació acredita que les negociacions s'han dut a terme entre l'Ajuntament i representants fonamentalment per l'alcaldia i els recursos humans. i les organitzacions sindicals representades a la Mesa General de Negociació. I no qüestionem la legitimitat de la negociació sindical, que és imprescindible, però sí que lamentem que un grup municipal que forma part del govern no hagi estat informat, escoltat ni tingut en compte durant un procés tan rellevant. Hauria estat desitjable treballar aquest acord amb més transparència, més informació compartida i més cohesió dins del mateix govern. I aquest fet no el posem sobre la taula en aquests moments només, i ho sap. L'hem reiterat, com li deia, en diverses ocasions. I se'ns ha negat aquesta participació, al·legant que només hi havia la mesa de negociació, l'alcaldia i el regidor de Recursos Humans, que, per altra banda, són els que també va anomenar l'acord de ple del mes de novembre del 2023, que no l'acord de ple del mes de juliol del 2023. Per sorpresa nostra, al llegir les actes de les meses de negociació, és que el senyor Ferrer, que no és ni l'alcaldia ni el regidor de Recursos Humans, sí que ha participat d'aquestes meses de negociació. Senyora Vinyoles, no creu que, malgrat ens mou, hem demostrat en infinites vegades que el nostre grup hi som sempre a les verdes i a les madures i que sabem aplicar la discreció màxima quan cal? Però sembla ser que només se'ns crida per donar la cara com a govern davant dels treballadors quan van mal dades. Com just fa just un any, el 6 d'agost de l'any passat, s'han fet 12 reunions de comissió paritària. Comissió que, per cert, està integrada per membres del PSC, per un regidor del PSC i per un regidor de Junts. I no em val que em justifiqui que és perquè és el regidor de Recursos Humans i el regidor d'Hisenda, perquè ja hem vist que quan convé hi ha el senyor Ferrer en les meses de negociació, que és el regidor de Joventut i Medi Ambient. També hauria pogut traslladar-nos després de cada reunió paritària amb una reunió específica el que s'hi ha parlat. I això no ha estat així. És més, la poca informació que hem rebut d'aquestes reunions ens ha arribat pels mateixos treballadors i treballadores, pels representants sindicals. Aquí, realment, estem eternament agraïts. Gràcies, novament, per tenir aquesta informació. Governar plegats no és un xec en blanc. Va molt més enllà i cal un diàleg compartit, a banda i banda, i això estem totalment d'acord. En l'exposició que s'ha fet per part de membres del govern, s'ha posat de manifest que hi ha dos grups de govern que tenen aquesta informació, però no en la seva totalitat, tampoc amb l'oposició. Senyor Casajoana, en la seva intervenció insinua que si un membre de Malgrat ens mou hagués participat en les negociacions o haver tingut aquesta informació en tot moment, no s'hauria mantingut la discreció? No hauria arribat a bon port? No hauria anat bé? Home, crec que aquesta intervenció ha estat una mica molt fora de lloc. La nostra abstenció, per tant, no és un vot contra els treballadors, i ho volem deixar molt clar, i ho reiterarem les vegades que calgui. És un vot de responsabilitat davant d'un acord que pensem que encara podia millorar-se, davant d'uns informes tècnics que formulen observacions rellevants i davant d'una manera de treballar que creiem que no és la més adequada quan es governa en coalició. Acabo reiterant el nostre compromís als treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Els diem que continuarem defensant qualsevol millora que sigui legalment viable, econòmicament sostenible i beneficiosa per les persones que cada dia fan funcionar aquest Ajuntament. Per coherència amb tot el que he exposat, el nostre vot serà favorable i no serà negatiu precisament per permetre que hi hagi una aprovació en la seva totalitat. Però serà d'abstenció perquè és una manera de demostrar que hi ha maneres de fer diferents i millorables. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, senyor Serret. Jo primer vull especificar, sap que soc molt planera. El senyor Ferrer, i és perquè és primer tinent d'alcaldessa, que és la persona que substitueix a l'alcalde en cas de no ser-hi. Per tant, creia que tenia que ser allà a les taules. A la mesa negociadora, el senyor Casajoana no ha estat. Ha estat a les paritàries i en altres reunions que s'han fet, però no a la taula negociadora. Vagi per davant. I vostè sempre ho veu amb clau de color polític. Jo no. I per això vaig especificar. Si jo hagués volgut en clau de color polític, hagués estat la senyora Ponsa o vostè. Quan s'ha estat fent la negociació, un dels problemes sempre era o secretaria o intervenció. Per tant, hi havia el regidor de Recursos Humans, una servidora i el regidor de Serveis Econòmics. Perquè al final estàvem implicades les persones que podien solventar tirant endavant o tirant enrere la negociació. Discreció. Sí, vaig demanar discreció, però ho he explicat en diferents ocasions. Discreció vaig demanar-la per totes les parts. Precisament ni l'oposició ni vostès i fins i tot alguns dels meus companys tampoc en tenien coneixement. Perquè no volíem crear expectatives. Malauradament, sempre que es fa qualsevol cosa es crea soroll. Llavors, la manera d'evitar el soroll era fer-ho de manera discreta. Els treballadors, en moltes ocasions, ens havien traslladat la pressió que rebien per part dels seus companys perquè no podien donar resposta. I van aguantar. Llavors, precisament per això els he reconegut i ho he dit també perquè quedés clar que no era deixar un color polític de banda o incloure un color polític per altra banda, sinó que al final era desencallar un tema que feia temps que estava enquistat i que s'havia de desencallar. Demanava la paraula al senyor Albert. Doncs endavant, sisplau.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia. I també bon dia a tota la gent que avui ens acompanya aquí, tots els treballadors que ens acompanyen aquí avui a la sala de plens. Avui és un dia important, doncs es desencalla una situació que arrastrem des del 2024 amb un conveni caduc i que els sindicats van ser els primers en alçar la veu per posar solució i refer aquest conveni que està caducant. Nosaltres, lògicament, com a persones d'Esquerra Republicana, sempre estem al costat del treballador, de seure en una taula, de dialogar, de buscar solucions i de millorar les seves condicions laborals. I amb això no som sospitosos de res i sempre hi estarem a favor. Sí que m'agradaria deixar clar, per això, amb l'apunt que ha fet el senyor Zaldo a l'inici amb el senyor secretari, el tema de diferència entre ple extraordinari i ple ordinari. D'entrada hi ha una diferència que és molt clara, que és que el ple extraordinari ens ha donat 4 dies per poder processar tota la informació. Des de dijous passat o dimecres passat, em sembla que era que l'alcaldessa ens va citar una reunió telemàtica i ens va dir que això s'estava treballant. Després, fins divendres tard, no vam tenir la informació. Clar, són uns tempos molt apretats com perquè unes persones que treballen 8 hores al dia tenen família, tenen moltes altres coses, puguin processar gairebé 300 fulles d'informació que no és fàcil de digerir, és una informació que s'ha de passar per un traductor i s'ha de digerir. Aquesta és la principal diferència del ple ordinari amb el ple extraordinari i com ens afecta a nosaltres, que és que amb un ple ordinari tindríem 15 dies per fer aquest procés i haguéssim pogut parlar amb els sindicats, haguéssim pogut parlar... Tot això ho hem intentat fer, però de manera atropellada i de manera que no creiem que sigui la correcta. Haguéssim pogut parlar amb els treballadors, saber... Tot i que hi ha una mesa de negociació que té molt clar el resultat, tots l'hem llegit, però sí que, ostres, treballar amb la totalitat de treballadors o amb una representació ens hagués ajudat a formular-nos una miqueta la radiografia. De tot plegat, i això no ha pogut estar tampoc, també ens sembla una anomalia, perquè des de, com ja ho han comentat vostès, tot aquest procés ha sigut complicat i ha sigut en moments molt tens i amb situacions que no desitja ningú poble. Per tant, entenc el fet que sempre se'ns ha traslladat en tots aquests moments tensos sempre ha estat de les millores dels treballadors, com no pot ser d'altra manera, han de ser per la totalitat de la plantilla i s'han de marcar en una mesa de negociació. Però també se'ns ha remarcat que la valoració de llocs de treball és l'eina que ha de marcar una miqueta tot aquest marc normatiu i aquesta ha de pintar aquest quadre que sigui el funcionament dels treballadors. Clara, també ens sorprèn que per una banda el que vostès deien de que aquestes millores han de ser per la totalitat de la plantilla, ens sorprèn que el dia de la mesa de negociació hi hagi 2/3 de representants d'un sindicat, com és Comissions Obreres, que no assisteixi, suposo, per motius personals. I això ens fa dubtar si, ostres, ja que estàvem arribant al final, no podríem haver estat més pulcres a l'hora de fer aquest procediment final i donar els tempos i posar totes les facilitats possibles per fer les coses bé. Que tothom hagués pogut assistir a la mesa, nosaltres haguéssim pogut tenir la informació amb temps suficient per poder-la analitzar i poder emetre un vot, ben treballat, ben meditat. Jo crec que no costava tant poder cuidar aquests detalls per fer un procés, ja que l'estàvem acabant, fer un procés perfecte i que estigués ben fet i tal com mana la situació. El tema de la discreció que apuntava el senyor Casajoana, molt d'acord amb el senyor Serret, nosaltres no crec que, per sort, tenim un ajuntament, tenim un plenari, que les formes les cuidem molt, tenim bona voluntat sempre per sobre d'anar al conflicte, tenim sempre la voluntat de trobar solucions, d'ajudar. Nosaltres sempre hem donat suport en tot aquest procés, ho sap l'alcaldessa, al govern. Jo crec que no han de patir per res perquè no siguem discrets, perquè mai ho hem sigut. A diferència potser d'altres municipis que sí que l'oposició utilitza aquestes coses. Nosaltres no ho haguéssim utilitzat i ens hagués ajudat molt per millorar tot el resultat final, creiem. Per tant, els demano que confiïn en nosaltres perquè la discreció la tenim sobradament i ho hem demostrat al llarg de tot aquest any amb totes les coses que han anat passant i la discreció que hem anat tinguent. Més que res també perquè nosaltres representem 1.118 persones, 1.118 veïns, i avui hem d'emetre un vot en representació d'aquestes persones. Creiem que el tema és prou important com per tenir aquest respecte cap a la nostra figura i poder estudiar bé i analitzar bé el contingut de la proposta per poder emetre un vot amb rigor i amb criteri. Per tant, nosaltres també farem una abstenció, més que res per aquest punt de no per no poder analitzar tota la informació, que ho hem fet com hem pogut, ens hagués agradat fer-ho més a fons, però ens sentim que no tenim l'objectivitat suficient com per emetre un vot cap a un sentit o cap a l'altre. I res, simplement també traslladar una pregunta al que he comentat abans. Sempre se'ns ha dit que l'acord ha de ser per tots els treballadors de l'Ajuntament i que ha d'estar suportat per la valoració de llocs de treball. Donat que estem a 3 mesos, com ha dit el senyor Casajoana, de rebre aquesta valoració de treball i d'implementar-la, no podia esperar aquest conveni i primer aprovar la valoració de llocs de treball i llavors implementar aquest conveni en funció del que marqui la valoració de llocs de treball. I ja està, fins aquí era el que volíem dir. Gràcies.
4: Vale. Jo, gràcies, senyor Albert. Un petit incís. En la mesa negociadora, Comissions Obreres té 2 representants. Un hi era i l'altre va ser un assessor. Per tant, 3, perdona. Va venir un assessor, o sigui que va ser per problemes personals que ella no va poder assistir i llavors, per tant, hi havia un assessor. Per tant, sí que hi havia la representació de Comissions Obreres en la mesa negociadora. Sí, van votar a favor, ho sé. Sí. Un segon que dona resposta. Sí? Val. Senyora Vega, té la paraula.
7: A veure... jo hi ha una de les qüestions primeres de tot, discreció en aquest ple molt poquet, perquè jo m'he enterat a vegades de coses que encara no s'han fet en el ple i han sortit a les xarxes socials, llavors de discreció en tenim, jo dic tothom, no m'ha dit ni un ni l'altre. Jo precisament vaig anar un dia a parlar amb l'alcaldia perquè vaig dir una cosa a les 5 de la tarda i a les 8 de la tarda ja ho sabien, llavors de discreció torno a dir que molt poqueta en tenim, començant per aquí. El següent, el problema... No, és així. Ens pot agradar més o ens pot agradar menys. Les opinions són cada una les que siguin. Val? I a més és que ho he vist, ho he palpat. Llavors, com que ho he palpat, ho he vist, no puc dir una cosa que no sàpiga. Una altra cosa és el que tothom pensi. Dit això, en el mes d'agost ens vam sentar en una taula que hi havia el problema, o en el mes de juny, i jo me'n recordo que des d'aquell moment nosaltres més o menys ja

0: estan d'acord, però com vaig dir ahir amb uns treballadors, la queixa no poden anar amb els polítics, tenen que anar indirectament amb els seus representants, que són els sindicals. Si teniu un problema als treballadors, qui li teniu que solventar? Crec que sou vosaltres. Nosaltres podem valorar el que vosaltres heu fet, si és d'acord o no és d'acord. I la responsabilitat nostra és donar-vos o no el favor de mantenir aquest conveni. Dit això, jo vaig veure el conveni de l'any 18, ja fa molt de temps, era un desastre des del meu punt de vista. Aquest conveni està molt millor i està molt treballat, però jo torno a dir que jo no tinc res a dir del conveni, perquè jo crec que des del principi jo vaig dir que els treballadors tenien que estar ben recolzats per un conveni. Jo sempre ho he pensat i sempre ho he dit, i qui té que representar en aquests treballadors sou vosaltres com a delegats sindicals. Per això us han votat i per això esteu, correcte? Ho dinem per aquí. Jo no tinc res a dir, res. Simplement dir-ho que al principi, us heu treballat, heu fet. Segurament, que no l'heu fet bé per tothom, perquè això sempre passa. Amb uns convenis, uns els agrada més, uns altres els agrada menys. Però jo crec que és un conveni que està dintre de tot, està ben adequat. Que es poden modificar? Clar que sí. Que es poden fer bé? Clar que sí. Jo sempre li vaig dir un dia a l'alcaldia, els convenis no són per baixar, sempre són per pujar. Mai. Vosaltres podeu presentar, i això ho dic aquí i li vaig dir una vegada amb uns portaveus, vosaltres podeu presentar la carta als Reis, però crec que sou persones bastant coherents com per veure que si teniu 20 punts, amb 10 o en 15 es podeu a venir. Heu trigat un any, crec que és massa temps, però bueno, estem aquí, es té que solventar, es té que fer, i ja sabeu que jo des d'un principi vaig estar a favor tant dels treballadors. Me puc equivocar també, que amb alguns treballadors no els agradi, i jo pues, respecto cadascú dintre dels seus criteris. Però nosaltres vam decidir una cosa al començament, era el recolzament als treballadors i a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, i nosaltres continuarem recolzant perquè creiem que la vostra feina és necessària a nivell de sindicat i, torno a dir, possiblement no agradi a tothom, però jo crec que heu fet una bona tasca. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vega.
0: Oh, ah, no, jo voto a favor, sí.
1: Gràcies, senyora Vega. Senyor Zaldo, té la paraula.
2: Gràcies. Breument la primera part, la segona no tant. Jo ja he expressat abans el desacord amb la tipologia de la sessió en el que es porta a aprovació doncs, aquest punt tan important. Creiem, reitero, que no era necessari un ple extraordinari. Quan això ho vam posar sobre la taula en els dies previs, se'ns ha dit que l'aprovació d'aquesta conveni per les qüestions internes que determina aquest conveni no podia esperar el ple ordinari de setembre, i estem d'acord, no podia esperar el setembre, però com he dit abans, el ple ordinari d'agost no s'ha suspès, es podria realitzar dijous de la setmana que ve, i per tant seguiríem estant, entenem, en el temps necessari perquè es poguessin fer doncs, aquestes, amb el marge suficient perquè aquesta aplicació d'aquestes qüestions que regula el conveni, especialment la relacionada amb el sistema de productivitat, que és aquest en el qual doncs, se'ns ha dit que fa falta un conjunt de passos per tal de fer-ho efectiu a finals d'any, creiem que fent un ple ordinari com pertoca la setmana que ve, el marge segueix sent més que suficient. A banda d'això, tampoc dins de l'expedient no hem trobat cap informe que estableixi que el conveni hagi d'estar aprovat sí o sí avui. Dins de la documentació de l'expedient no hi ha res que determini això, ni que una aprovació més endavant sigui impossible jurídicament per calcular aquesta productivitat, i per tant que ens creiem que estar fent-ho avui així, d'aquesta manera, no és democràticament el més adequat. Tot i així, aquests fets no tenen res a veure ni amb el document que portem avui a aprovació, ni amb la feina dels sindicats ni de la mesa. Per tant, no seria just que aquests motius condicionessin el nostre vot al ple, i no serà així. Considerem que els passos, tot i així considerem que aquests passos últims no s'han fet correctament, i per tant doncs és important que ho subratllem. Perquè fa pròpiament a l'aprovació d'aquest nou conveni, abans de res, deixar clar que considerem necessari actualitzar el conveni, felicitar l'acord, donar l'enhorabona als representants sindicals per la feina feta i als

0: membres de govern que han participat a les meses per arribar avui doncs, al punt en el que estem. Creiem que és molt positiu que puguem tenir a 2026 un conveni actualitzat. El text vigent, com ja s'ha dit, era el 2018, estava desfasat en molts aspectes, tant per l'evolució de la legislació, canvis organitzatius que s'han anat produint durant aquests anys, demandes també que han anat apareixent els darrers anys, i per tant creiem que era absolutament necessari que en algun moment aviat es portés a aquest nou text. Per part de la CUP ens semblen positives les modificacions relatives a les adaptacions normatives, perdoneu, a les actualitzacions de referències legals, a la incorporació de nous permisos i a la modernització de procediments interns. També compartim aquells canvis més substancials, com ho són la implementació generalitzada de la jornada de 35 hores, que en el seu dia la CUP ja vam reivindicar que havíem d'anar tots els treballadors i treballadores cap a aquesta qüestió a fi de... No cal, gràcies. A fi d'afavorir la conciliació familiar. Per tant, ho trobem positiu. També el sistema de productivitat, també la revisió de les hores extraordinàries i diversos canvis doncs, que també afecten especialment a la policia local. Respecte al que ja ha posat sobre la taula el portaveu d'Esquerra, no em repetiré. Nosaltres havíem rebut per part d'alcaldia que hi havia un ordre, diguéssim, que preveien vostès que era primer valoració de llocs de treball i després nou conveni, i ens trobem que serà al revés. Nosaltres no diem que estigui malament, diem que se'ns justifiqui el perquè d'aquest canvi, que a valoració nostra teníem entès que seria així. Respecte a l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals o 1.580 anuals, la disposició transitòria segona del conveni ajorna fins a l'entrada en vigor de la valoració de llocs de treball al gener del 2017 l'aplicació de les 35 hores per la policia local, brigades, concerts i agents cívics, i també determina que en cas que no sigui efectiva l'elaboració de llocs de treball, que és bastant probable a gener de 2027, de totes maneres aquests col·lectius passaran a fer 35 hores. Per tant, és correcte que si ja queda blindat igualment, independentment de si queda pendent el que sigui d'aquesta valoració. En el cas de la policia local existeix un informe específic de l'inspector que justifica aquest ajornament per motius organitzatius i queda ben fonamentat doncs, en aquest informe el per què accepten doncs, posposar-ho, i és perquè doncs, ja està fet la distribució organitzativa de l'any, però pel que fa a la resta de col·lectius no consta l'expedient cap informe tècnic en aquest mateix sentit, ni per brigades, ni per conserges, ni per agents cívics. Per tant, nosaltres creiem que seria positiu que tinguéssim també un informe dels caps de departament d'aquests col·lectius en la mateixa línia, com a mínim per tenir la certesa que, igual que passa amb els agents de policia, aquests treballadors també han acceptat aquesta pròrroga. Insistim, no estem dient ni que estigui bé ni que estigui malament, estem dient que nosaltres, arrel d'aquesta discrecionalitat que no entraré a valorar, només podem valorar la feina feta i la justificació de les decisions arrel de la documentació que vostès ens han entregat. Hi ha aquest informe de la policia local, res a dir, però no hi ha cap informe paral·lel que conclogui el mateix per a aquells col·lectius que a dia d'avui segueixen fent 37 hores i que les seguiran fent fins a finals d'any, tot i l'aprovació d'aquest conveni, i necessitaríem tenir la certesa doncs, que hi ha aquesta acceptació per part dels treballadors de cada departament. Aquest conveni també posa sobre la taula un debat força ample sobre el model d'organització de l'Ajuntament, concretament relacionat amb serveis econòmics. Si una part important del marge pressupostari destinat a personal es destina a millorar les condicions de la plantilla actual, cal preguntar-se quin marge quedarà per reforçar aquells serveis que avui continuen infradotats de recursos humans. Hi ha regidories que continuen funcionant pràcticament de manera unipersonal o que directament no disposen de personal tècnic propi. No disposen de personal tècnic propi ni barris, ni solidaritat, ni igualtat, i hi ha departaments que ja coneixem tots que només tenen un personal tècnic, com és joventut, com és cultura, com és comunicació, com és ràdio, com és medi ambient. Llavors, ens preocupa que si no existeix un marge suficient per ampliar aquesta estructura municipal, l'única alternativa acabi sent continuar externalitzant serveis, com passa amb conserges, o sobrecarregant els equips existents. Per això creiem que el debat sobre les condicions laborals hauria d'anar acompanyat també d'una reflexió sobre quin model d'organització i serveis públics volem pel nostre ajuntament. Sí que és cert que es preveu que, com que el padró municipal ha augmentat i sobrepassem els 20.000 habitants, això a efectes de regulació i d'obligació de prestar serveis per l'Ajuntament també es modifica, com també es modifiquen ingressos, es modifiquen serveis a executar i, evidentment, la plantilla d'alguna manera també a poc s'anirà modificant. Però creiem que si estem tan coartats amb la qüestió de poder contractar més personal, estem assumint que directament no augmentarem plantilla i estem assumint que hi ha regidories que hauran de seguir funcionant infradotades de personal. Esports, diria que també és unipersonal. També volem alertar que aquest conveni es porta a aprovació sense que l'Ajuntament disposi encara d'un pla d'actuació concret per corregir la bretxa salarial de gènere, que ja va ser diagnosticada el 2019. Han passat anys d'aquella diagnosi, continua sense conèixer mesures calendaritzades, responsables d'execució, indicadors de seguiment i recursos específics per reduir aquesta desigualtat. De la mateixa manera, tampoc consta un pla d'actuació integral per abordar els riscos psicosocials de la plantilla. Ja vaig parlar d'aquest tema al ple de la setmana passada, malgrat que afecten directament a la salut laboral, al clima organitzatiu i a la qualitat dels serveis. Creiem que actualitzar el conveni és necessari, però també ho és afrontar aquestes dues qüestions estructurals amb plans específics d'actuació, terminis clars i mecanismes d'avaluació, perquè sense això correm el risc de modernitzar el marc formal de les condicions laborals sense resoldre problemes de fons que ja té identificat l'Ajuntament. Llavors, per aquestes qüestions que he plantejat, espero la resposta i després doncs, ja anunciarem el vot. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Fer un petit incís. Recordo, si no vaig errada, que els sindicalistes van convocar a primera hora del matí a tota la brigada municipal per veure si estaven d'acord amb tirar endavant o recular. Llavors, per tant, va haver-hi un consens i precisament per això es va tirar endavant. Senyor Casajoana, té la paraula.
2: Gràcies, alcaldessa, i gràcies a tots els portaveus que han manifestat el seu punt de vista. Avui, això de fets, va d'aprovar aquest acord comú, va de la feina feta aquests últims mesos, no va de retrets, no va d'interpretacions, no va de paraules i no va d'insinuacions. Llavors, jo crec que nosaltres no som els protagonistes d'avui són els representants dels treballadors i per extensió tots els treballadors d'aquesta casa que avui veuen com surten beneficiats de l'aprovació d'aquest conveni marc. I més enllà d'això em remeto a la meva intervenció anterior on ja he manifestat tot el que havia de dir al respecte. Què més? Resposta al senyor Joaquim Albert. He intentat recordar, El compromís amb els treballadors és de que s'aprovi, i això parlem de ja fa mesos, de que portéssim a proposta d'aprovació del ple el nou acord comú abans del mes d'agost, abans de que una part important de la plantilla se'n vagi de vacances. És un compromís que havíem pres amb l'equip negociador, la part de l'empresa, i de fet la nostra intenció era incorporar aquest punt al ple ordinari del mes de juliol, com es va manifestar a la reunió d'abans d'ahir, però no està possible. No està possible pels terminis, per la pròpia dinàmica de les negociacions. Al final, cada vegada que hi ha una reunió de taula paritària i s'arriba a uns acords puntuals, encara que siguin, a vegades les correccions són gramaticals en el context de que una frase no es pugui interpretar d'una manera o d'una altra. Vull dir, fins a aquest punt de detall hem arribat a revisar l'acord, no? Doncs aquesta petita modificació, els representants dels treballadors ho negocien amb el seu equip, entre ells, diguéssim, ho treballen, ens donen resposta, nosaltres llavors, des de l'equip negociador, fem el mateix procés, i això vol dir que el procés s'extén més del que inicialment era previst. Tant de bo haguéssim pogut portar l'aprovació en el ple de juliol, afegir-lo en el ple ordinari de juliol, però aquesta era la manera de, com deia, assenyir-nos al compromís pres amb els treballadors, i dos, per tema de terminis, poder donar compliment a la paga de productivitat que s'ha negociat amb els treballadors. Val? Si s'aprovés el mes de setembre, a nivell de terminis seria complicat poder-ho entrar en temps i forma. Val? Bàsicament són aquests dos motius. De fet, ho vam parlar a la reunió, crec que vostè no hi era, hi havia la seva companya, la Patrícia, ho vam comentar, però bé, cap problema, en tot cas és això el motiu pel qual ho fem en ple extraordinari. I pel que fa... Vostè no tenia cap pregunta?
3: No, vostè... estic d'acord
2: amb el que diu, doncs no. Més enllà d'això, li vull agrair a l'Enric, al senyor Zaldo, el seu to constructiu, com normalment fa, a no ser que vegi alguna cosa que realment no li agrada, normalment el seu to és constructiu, li agraeixo els agraïments, en aquest cas, valgui la redundància. Crec que ell és conscient de lo complicat que poden ser aquest tipus de negociacions amb tanta gent, amb tants interessos diferents, i que haguem arribat a aquest compromís doncs bé, demostra que, com he dit abans, que la feina s'ha fet ben feta. En tot cas, és cert això que diu, i jo no ho havia avançat, però estaria bé, els informes dels col·lectius que baixen o que modifiquen en aquest cas la seva jornada, doncs en tot cas el regidor de Recursos Humans que en prengui nota. Sí que és veritat, però, que en les reunions de la taula paritària hi havia sempre un representant del col·lectiu de brigades, i quan va sortir o han sortit punts relacionats amb l'horari de brigades, en aquest cas es podia parlar directament amb aquesta persona que en el seu cas, o per extensió, feia d'enllaç amb la resta dels companys d'aquesta àrea, i ens en feia retorn sempre a la següent reunió. Val? Dit això, i entenc que ja no intervindré més, el nostre millor aval, ja ho he dit abans, però crec que és la frase amb la que vull acabar i reiterar, és que el vot ha estat favorable o s'ha manifestat favorable per les circumstàncies que han estat explícitament i manifestament per tots els sindicats, i aquesta és la millor garantia que tenim per estar convençuts que és un bon acord i que és satisfactori per tothom. Gràcies.
4: Gràcies, senyor Casajoana. Doncs passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Abstencions de Malgrat ens mou, Esquerra Republicana i la CUP. Doncs... Perdona? El punt queda aprovat i donem finalitzat el ple. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim, a Reus, aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
0: Notícies en xarxa.

0: all ready for this?
1: Bona, malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forests de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos però manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per de domèstic com per de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també venirà destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra.

0: de Filologia Clàssica de la URB.
1: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
0: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
2: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
3: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
2: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
3: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
2: I us ho diem, en titulars, Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
3: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
2: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
3: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
2: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
4: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
5: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteu, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això. Garantir bé recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
4: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
2: 12 minuts, ja arribem a dos quarts de tres i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
3: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
2: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
6: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
7: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
6: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
2: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
0: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortida al cap de Setmana Central de la Festa de la Germandat d'Ocasa.

0: Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera poma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
1: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
2: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
1: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
2: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia al fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
1: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
0: Gràcies, David. 8 minuts i 2:45 i arribarem als esports amb música. Això, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambusto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
3: Laxambusto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
3: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
4: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
0: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
4: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
3: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
0: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
3: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
0: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gómez. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
5: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
6: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Morris. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
5: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
7: La veritat que dos equips pues, m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatori i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
5: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
8: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
5: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
0: Doncs gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijuan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: I nova polèmica al Departament d'Educació,
4: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
1: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
1: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
11: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
11: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió, podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
4: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
5: tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
4: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
1: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
4: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
1: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
13: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
12: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació, que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos, ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
1: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
14: L'alcaldable d'Esquerra a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
15: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
14: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
1: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
16: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
1: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
17: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la Cobla Principal de Banyoles, seguida de l'Ofici Solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clauran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
18: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
19: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
18: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
1: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
20: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
21: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
20: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
3: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, la quelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
1: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa morta en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
4: Els fets van passar al voltant de les 5 quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
4: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sostracció dels terminals.
1: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
4: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
1: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi a un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
4: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
1: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
6: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
22: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
6: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
22: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
6: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
1: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Minuts i arribem a les 3 per començar els lacs amb Bus Tocton. Avui a la Costa Brava, la formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
23: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
4: Lacs amb Bus Toc tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
4: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
1: L'Axambusto, que agrada al nostre company Marc Pijoan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
2: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
7: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
2: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF, tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
8: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
2: En bàsquet, Marc Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
10: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
2: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
1: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, 107.4.
2: Let's go, girls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia Jordi Valls.
2: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
1: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que anotava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 660 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. L'Institut Català de Finances invertirà 4 milions d'euros en la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Els dos grans parcs solars sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte preveu incorporar també un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests parcs en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica.
2: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
1: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana. I els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta diverses comarques de Catalunya. La Generalitat i Protecció Civil demanen evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables ni travessar rius o rieres, i en cas d'inundació no quedar-se en soterranis o garatges, sinó refugiar-se als pisos superiors. Alhora es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Paral·lelament, el Meteocat informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, mentre que un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RC a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
2: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
1: Fins ara, l'alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RC, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous, i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no, ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet, Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fost de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villallaons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

malgrat. Ona malgrat.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya, després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis de tram d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

malgrat. Ona malgrat.